0: Can Juanito estem d'aniversari. 116 anys amb tu i volen celebrar-ho amb el ja tradicional berenar Can Juanito dia 10 d'octubre. I a més, del 10 al 12 d'octubre, gaudeix del 20% de descompte a tots els cítrics. Visita'ns a Son Ferriol, a carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 i vine a celebrar el nostre aniversari. Can Juanito, sembrant futur des de 1910.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fibwi.com.
3: Radio, televisión, digital, internet, fibra, wifi. Fibwi siempre contigo.

0: Aquí lo importante eres tú y por eso tenemos para ti siempre la mejor selección musical. Los números uno que más suenan, esas canciones que tienen pegada, esos temazos que te gustan, pues sí, te los ponemos todo el día aquí. Sube el volumen, y disfruta de la número uno del dial.
1: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la MT te ofrecen opciones para ahorrar tiempo y dinero en bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntament de Palma.
2: Fira d'Oportunitats i Comerç Local a la Colònia de Sant Jordi. El proper dissabte 10 d'octubre, oportunitats pels més grans i diversió pels més petits. A partir de les 10 del matí i fins a les 8 del capvespre, paradetes en tota classe d'articles, atraccions infantils, roba, artesania, decoració, contacontes i mil i un jocs pels menuts, música i, sobretot, oportunitats del comerç local. Dissabte 10 d'octubre a l'Avinguda Primavera de la Colònia de Sant Jordi. T'hi esperam.
3: Fitwear Radio. Fitwear Radio.

0: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dolmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dolmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
1: Pingüiradio.com y sintoniza la diferencia.

0: Siempre el mejor plan, la mejor selección de éxitos. Los artistas que más te gustan están todos aquí. Y esta es una clara prueba, porque no paramos de ponerte números uno y tengo para ti más. Quédate, los escuchas todos.
1: Fira d'oportunitats i comerç local a la Colònia de Sant Jordi. El proper dissabte 10 d'octubre, oportunitats pels més grans i diversió pels més petits. A partir de les 10 del matí i fins a les 8 del capvespre, paradetes en tota classe d'articles, atraccions infantils, roba, artesania, decoració, contacontes i mil i un jocs pels menuts, música i, sobretot, oportunitats del comerç local. Dissabte 10 d'octubre a l'Avinguda Primavera de la Colònia de Sant Jordi. T'hi esperam.
2: En Fitwi Radio, los éxitos de tu generación.

0: Lo estamos pasando genial en grande con esta selección de éxitos que te proponemos cada día en la radio que más números uno te pone. Justo cuando nos escuchas, siempre en ese momento, siempre ya verás cómo estás sonando un número uno de los que te gustan. Y si quieres comprobarlo, quédate con nosotros porque tenemos muchos más éxitos que ponerte.
1: Vols anar a Son Moix i a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen opcions per estalviar temps i doblers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
2: Fira d'Oportunitats i Comerç Local a la Colònia de Sant Jordi. El proper dissabte 10 d'octubre, oportunitats pels més grans i diversió pels més petits. A partir de les 10 del matí i fins a les 8 del capvespre, paradetes en tota classe d'articles, atraccions infantils, roba, artesania, decoració, contacontes i mil i un jocs pels menuts, música i, sobretot, oportunitats del comerç local. Dissabte 10 d'octubre a l'Avinguda Primavera de la Colònia de Sant Jordi. T'hi esperam.
3: Llévanos contigo.
4: Escucha Fitwi Radio online. Fitwiradio.com.
5: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixequem un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dosmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dosmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
1: Escúchanos online.
2: Bitwiradio.com. Non-stop music mix. Bitwiradio.

0: ponemos todo lo que quieres escuchar. Quédate, porque aún me quedan un montón más de temazos por delante.
1: ¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la MT te ofrecen opciones para ahorrar tiempo y dinero en bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
2: Fira d'oportunitats i comerç local a la Colònia de Sant Jordi. El proper dissabte 10 d'octubre, oportunitats pels més grans i diversió pels més petits. A partir de les 10 del matí i fins a les 8 del capvespre, paradetes en tota classe d'articles, atraccions infantils, roba, artesania, decoració, contacontes i mil i un jocs pels menuts, música i, sobretot, oportunitats del comerç local. Dissabte 10 d'octubre a l'Avinguda Primavera de la Colònia de Sant Jordi. T'hi esperam.
3: Desde primera hora del día nos ponemos en marcha para acompañarte con la mejor programación. Fincui Radio.